0: Rico, com es va fer la reacció. El territori que sí mateix va portar i també aquí no hi ha per estar, però per tant és com a la reacció. O sigui, va dir que la quantitat a mi se torna al partit a l'imposta amb el sacre de precari, i a donar les parts per i no tot un precari sotera. Demà no és tan que va sentar el sacre per a mi, no ho fem dir-li a la precari.
1: Es wird die Chicken-Gasmus und die Reikos sehen, wo wir diese

definició a Paul Hart, Vita Snellman, Citrus Hostel, Hannibal i Sals amb el Pintet de la Casa Màgic, Camps, Sonar, Tapacu i Susà, Metafàgic, ja s'ha de l'un personal, Rosan Mané, Papanera, Jo Colbava i Plancú, Facebook, Jo Colbava i Plancú, Telefon, amb els units de la ciutat, amb els units d'arma o amb el mobile number, doncs, per si un sentit de la girotima promoguera a tots els nostres ciutats, dic que ja serà la solució a l'ús de Cargaona o a Cargaona. Moltes gràcies a tots.

que panita, me la fixa patera, per aina o se pren de tafa. S'ha tingut de mama, cuina, a posar per a cu, pot ser mani de carol. Tanà, me la cura, cura, carol. Se m'han de recuperar.

0: 7, Brema, consellera, hospital, Bàscar i Massam, per Catalunya 1, en ruta de salut.
1: L'hospital és per tant la més que val-ho.
0: Sortíssim en contacte, que pot perquè et sigui gran i mal, ho potser a la seva, ho connecta.
1: Martec d'entrada, arcos i vigis, as, as, obres, es com a pisse sentit, que si sent, doctor, para, ben, santi, oi, jo, no serà molt objecte a l'experiència.
0: Per què dir no s'ha de cara ningú s'ha de dir? No, que han de cara ràpid no és vici s'ha de dir que no l'ha de ser l'experiència.
1: Que ara l'haig de ser un pagui, no s'ha de ser aquí, no s'ha de ser el nostre home. Dirà que no farà aquí fisioterapi de tall que pensa que ràpid no que dirà que no passarà l'experiència.
0: No s'ha de ser aquí per tirar a mi del grup. Dirà el present fisioterapi de tall que pensa que ràpid va passar per no passarà l'experiència.
1: Dirà que no pots subitar per aquí, jo que s'ha inventat i em vull escoltar més tard per aquí. Passar en agri, i que el marilà, en el barbàrica, o pan de tres un agri, en l'ai, o s'ha dit barric, en més que en col·lació, home, dos perquè s'ha escoltar més tard per aquí. Com si ja has fet el trami, s'ha de pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i
0: pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas per i pas